0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.

Això que no surti, el vídeo.

0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: You know the hardest thing.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brianzo una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
2: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge de Males Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brianzo, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa. L'arribada del Pontífex s'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català. L'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho al ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Van encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ràdio Manlleu.
2: I will always remember.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífix visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
4: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
3: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.
2: Ja comença

0: Desitjant-vos a tots i a totes que els diumenges siguin sense drames i que la setmana vagi igual de bé. Ells són els Catarres, amb una nova proposta que s'ha fet viralíssima aquest mes de juny i que és el nou número 1 d'aquí, de Ràdio Manlleu, al 107 de l'FM, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Tots els dies que vindran.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
3: Les més virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les més virals.
2: Totes les novetats del moment a...
3: Les més virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
3: Les més virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: les més virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Leo XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
5: Es compleix amb molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
4: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata i viatge amb tranquil·litat.
4: He tornat a casa, com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cuinant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta, la paca, el tete no es casa. Les coses

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Ràdio Manlleu.
3: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
4: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
5: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
5: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
6: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
5: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
5: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
7: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
3: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, als judicis.

0: amb el Papa Mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el Papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones, què t'han dit?
0: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya Central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el Papa Lleó XIV.
2: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
3: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
4: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
5: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
0: Després de la intervenció del Papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el Papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
1: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
6: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
7: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
8: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
6: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
1: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut amb Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. aquí en

0: I en es respira.
1: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
2: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
3: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa Mòbil.
4: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
5: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
1: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14. Però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
6: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
1: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
8: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
9: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
10: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
12: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
13: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
11: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
14: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
13: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
11: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
8: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
8: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
15: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
8: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables al Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
16: Familiars i amics del jove que va morir fixant boies a Begur s'han concentrat per denunciar que en dos anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
17: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de dos años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
16: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
18: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar. I no, ja volem respostes.
16: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
19: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
20: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
21: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
22: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche...
19: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de l'ESPAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
3: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
2: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
23: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
4: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
25: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
24: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
26: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol o si més no una última batalla al Palau, no?
24: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
1: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga Grega i acaba de guanyar la 16a Lliga Grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
24: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València. Primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita, petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
10: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
9: Un impuls.
10: Un refugi.
9: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
10: I fer-se sentir.
9: Això és el que volem que sigui l'alenada.
10: Ens acompanyes?
12: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
29: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
27: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
30: Demà anem a Maria, reina de la Pau,
8: que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
19: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
19: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
11: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
19: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
19: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
24: El conjunt de la noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil els vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV, i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians-1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa, perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un papa go home o un jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no?, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papa mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu gust tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, També és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Val?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense drama.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir doncs, un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
7: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
7: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2, bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
15: així.
13: No era culpa seva.
12: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina al mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, d'aquí el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
3: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
2: Una agenda tapaïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvés a la Sagrada Família.
4: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de bots agafant lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil, que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda a Lleó 14. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
5: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
6: Soc una veïna del carrer Marí que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant trasbals.
4: L'inici del recorregut del papa mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló en Passeig de Gràcia.
2: Gràcies, Carina, n'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus en l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UAS, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
4: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
3: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
5: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Corulla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir

0: Sau, ACDC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui, li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre a la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa, doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia. Segons els bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Desitjant-vos a tots i a totes que els diumenges siguin sense drames i que la setmana vagi igual de bé. Ells són els Catarres, amb una nova proposta que s'ha fet viralíssima aquest mes de juny i que és el nou número 1 d'aquí, de Ràdio Manlleu, al 107 de l'FM, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Tots els dies que vindran.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
3: Les més virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les més virals.
2: Totes les novetats del moment a...
3: Les més virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
3: Les més virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: les més virals.
4: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables, perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre, Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia, en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
2: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
5: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
1: I les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. Així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i tal dia com avui, de fa 14 anys, l'any 2012, les campanes de Santa Maria de Manlleu se sumaven a la rèplica simultània arreu de Catalunya en homenatge de Jacint Verdaguer, coincidint amb el 110è aniversari de la seva mort.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio. A continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que els Amics de la Música de Manlleu se sumen als actes de commemoració dels 50 anys de la mort de la soprano Conxita Badia, amb un concert especial organitzat conjuntament amb l'associació Joan Mané. El recital tindrà lloc aquest diumenge, 14 de juny, a les 6 de la tarda al Teatre Municipal. Sota el títol Sempre ha sentit la follia de cantar, la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan oferiran un recorregut per la trajectòria artística de Badia i per la seva petjada en la música catalana. El programa inclou peces que Conxita Badia interpretava habitualment, així com obres de compositors com Granados, Falla, Amadeu Vives o La Moté de Gringón, que li van dedicar. També s'hi podrà escoltar una composició creada per la mateixa cantant, titulat L'Ofrena. Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir al Museu del Ter. L'accés és gratuït pels socis de l'entitat i pels menors de 16 anys. I canviem de tema perquè Rodalies de Catalunya ha anunciat l'aturada temporal del servei ferroviari entre les estacions de Vic, Manlleu i Torelló des d'aquest dijous fins al 22 de juny. La interrupció es deu als treballs de millora que s'estan realitzant a la infraestructura i, mentre durin les obres, s'habilitaran un servei alternatiu de transport per carretera per cobrir el trajecte afectat. Aquesta actuació forma part dels treballs que s'estan fent a la línia per recuperar progressivament la normalitat del servei, reduir les limitacions temporals de velocitat i tornar als horaris i temps de trajecte habituals anteriors al 20 de gener. Durant aquest període es mantindrà el servei ferroviari al 50% entre els trams de la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. Tot i això, continuaran vigents algunes limitacions de velocitat i ajustos en l'oferta ferroviària mentre es duen a terme les tasques de manteniment i millora de la línia. Els usuaris poden consultar tota la informació actualitzada sobre els horaris, afectacions i serveis alternatius a través dels canals oficials de Rodalies de Catalunya. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia de demà, dijous 11 de juny, que serà a Ferrer Xambó, a la plaça Fra Bernadí, 19. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Manlleu educa.

0: Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a un programa més del Manlleu Educa. Avui tenim el plaer de tenir uns regidors i regidores molt importants de Manlleu, que són els regidors i regidores infantils del Consistori Infantil de Manlleu. Moltíssimes gràcies a totes i tots per ser aquí.
1: Jo sóc en Sergi i vinc del Badrun de Manlleu.
2: Jo sóc l'Aina i vinc del Badrun de Manlleu.
3: Jo sóc en Jep Bertralot i vinc del Carme Badrun de Manlleu.
4: Hola, sóc la Carla i sóc del Badrun de Manlleu.
5: Hola, sóc en Jan i sóc del Badrun de Manlleu.
6: Hola, sóc en Marc i sóc del Pompeu Fabra.
7: Hola, sóc en Marcel Rafart i sóc del Carme Badrun de Manlleu.
8: Hola, sóc la Nora Isassa i sóc de l'Escola Casals Gràcia de Manlleu.
9: Hola, sóc en Jordi i vinc de l'Escola Casals Gràcia de Manlleu.
0: Bona tarda a totes i tots, moltes gràcies per ser aquí. I primer de tot també excusar amb els companys, perquè aquí tenim una representació avui només, però ens faltaria com la meitat del grup dels altres regidors i regidores que avui no han pogut venir, que són de les escoles Puigdegut i Quatre Vents, que estan excusats, però de moment no han pogut assistir en aquest programa, lamentablement, perquè els trobarem molt a faltar. Però bé, amb els que som aquí avui m'explicareu les vostres experiències dins del Consistori Infantil, si us sembla, vale? Per tant, no sé si tothom entén o coneix el que és el Consistori Infantil. Us faig 4 cèntims. Segur que tothom ho coneix, però per si de cas. Consistori Infantil és un projecte que ja fa molts anys que funciona a Manlleu i bàsicament afecta els cursos de 6è de primària de les escoles, en què cada escola de Manlleu està representada dins del Consistori Infantil. Per tant, aquests alumnes que formen part de 6è han estat escollits a les seves escoles i d'aquesta manera han passat a formar part d'aquest consistori. I perquè a Manlleu el que tenim no només són regidors com el de Cultura, el d'Educació, sinó que també tenim regidores i regidors infantils. Per tant, aquest curs 2025-26 hem tingut un nou consistori. Comencem, doncs explicarem amb més detall.

0: Us he explicat breument què era això del consistori infantil, però si us sembla, ara tenim aquí la Carla i en Marcel, que els hi explicarem, bueno, que ens explicaran una miqueta com ha funcionat això, com han sigut escollits. Esperem, Carla, Marcel, expliqueu-nos com ha funcionat això de ser... Com ha sigut que heu arribat a formar part del consistori infantil?
1: Doncs a mi em van escollir els meus companys i companyes perquè deien que era una persona que era... que estava molt bé, que feia les coses molt bé i doncs que podia fer i que podia donar bones idees del consistori.
0: I en el teu cas, Marcel, alguna idea de com, bueno, com va fer les eleccions, per exemple, com et vas presentar tu com a...
2: Jo em vaig presentar com que jo creia que seria un bon representant per venir aquí al consistori. Després vam fer votacions, va estar molt igualat, amb 3, però després... vaig acabar sortint jo, un d'ells, i jo crec, per mi, que ho estic fent molt bé. I això.
0: Completament d'acord, Marcel. Tots ho esteu, totes i tots ho esteu realment fent superbé. Una altra pregunta, també. I com funciona això? Si formeu part del consistori i llavors ho treballeu un dia al mes, feu la sessió de consistori i llavors torneu a les aules i ho treballeu amb els companys i companyes de classe. És així com funciona el consistori?
1: Sí, doncs els meus companys i companyes doncs estan fent la feina molt bé i jo també l'estic fent molt bé com a participant del consistori de Manlleu.
2: Nosaltres normalment ho fem el divendres a l'hora de tutoria i parlem més o menys del que hem estat fent durant aquesta sessió i després totes les preguntes que ens han fet i els deures que hem de fer els acabem de perfilar.
0: Molt bé, i us sembla interessant aquest funcionament d'anar a classe? Bàsicament és una mica anar a la sessió del consistori, us fem com algun encàrrec i us l'emporteu cap a classe. Funciona bé aquesta dinàmica?
1: Sí, per la meva classe sí.
0: Sí, us ha agradat?
2: I en la nostra també.
0: I els agrada als companys, tot i que no vinguin directament a participar del consistori, els agrada formar-ne part d'aquesta manera, indirectament?
1: Sí, els agrada molt.
2: Sí, els hi agrada perquè així tenen un tema més a parlar i així no han d'estar tot el dia en castellà, mates i tot això.
0: És una bona manera, no?, de fer alguna assignatura diferent, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I què tal? Canviaríeu alguna cosa també del que heu viscut? O sigui, tal com s'ha organitzat, com està funcionant, es canviaria alguna cosa? Recomanaríeu algun canvi o...?
1: Jo no, perquè m'ho estic passant molt bé.
2: Jo tampoc, només una cosa, que hi haguessin més dies.
0: Més dies de consistori.
2: Perquè m'ha passat volant.
0: Ah, sí? Molt bé. Sí. Saps quantes sessions són en total, Marcel, de consistori, més o menys?
2: Sí, 7.
0: Exacte. En teoria són 6 sessions de consistori, que ara la setmana, bueno, d'aquí uns dies, llavors hi ha la cloenda i així, però sí, exacte, 6 sessions passen ràpid, eh? Mm. Bona senyal que ens ho passem bé. Molt bé. D'acord. A veure, també, ara tindria alguna pregunta per en Jep, potser. Aviam, Jep, a veure què ens pots explicar. Ara m'agradaria una miqueta que ens expliquéssiu què heu anat fent en cada de les sessions. Per exemple, com va començar tot? Te'n recordes de que un primer dia us van convidar a venir a una sala? Què vau fer? Que et sona?
3: El primer dia ens van convidar a anar a l'Ajuntament. A mi em va semblar algo molt curiós i em pensava que no seria algo tan consistent com parlar amb l'alcalde i em va agradar molt. La veritat és que tot m'ha passat molt ràpid i la primera classe per mi, de moment, ha estat una de les més divertides.
0: Sí, la primera sessió que vam fer, en què ens vam reunir amb l'alcalde, regidors, us vam fer la presentació...
3: Sí, a més, ens vam conèixer entre nens nous i la curiositat se'm va despertar.
0: Mm? I ara, un cop ha passat el temps, què tal aquesta curiositat amb els altres companys d'altres escoles? Ha anat bé?
3: Sí, ara ja he conegut més nens i ara ja m'hi parlo més.
0: Molt bé. És una manera d'obrir-te, no? D'obrir portes també. De fet, sí. L'any que ve, esteu a 6è, l'any que ve, per tant, us anireu alguns de vosaltres a instituts, canviareu d'escola, no? Per tant, sí que serà un moment en què potser us retrobareu.
3: Sí, però... Sí, serà bastant divertit retrobar-nos perquè podrem... tornar-nos a trobar i parlar sobre temes.
0: Molt bé, perfecte, Jep. I què ens en sabries dir, per exemple? Si demano què més heu fet a part de la primera sessió que et va agradar molt i que et va impactar, després heu anat fent trobades als museus on heu treballat diferents temàtiques. Per exemple, una em sembla que va ser una visita que vau fer amb una exposició que hi havia en aquells moments al Museu del Ter. Et sona una exposició que vau anar? de botigues antigues de Manlleu.
3: Sí, allò va ser molt divertit. A part de les botigues, vam retrobar-nos amb la història de Manlleu i vaig trobar el meu interès en totes les botigues, tot aquest tema de Manlleu.
0: Molt bé. Algú més recorda alguna cosa puntual d'aquella exposició? Jo la vaig anar a veure amb vosaltres, la vaig anar a visitar amb vosaltres, que ens la van explicar, va venir una noia a explicar-nos-la, que va ser superinteressant. Recordeu algun fet puntual de Manlleu, alguna de les botigues antigues de Manlleu, alguna cosa que us cridés l'atenció que encara recordeu ara? Digues, Marc.
4: Jo recordo que moltes de les botigues d'abans ara ja no estan obertes per al tema de que ja no es compra tant aquí a Manlleu.
0: Molt bé. Uh-huh. Digues, Aina.
2: Jo recordo que les botigues abans estaven dintre les cases i tu podies dir, compro això, i si no tenies suficients diners deies, vaig a buscar els diners i te'ls pago després, i podies tenir confiança amb els clients.
0: Exacte, et fiaven, abans es deien, aquí es fiava, no? Que tenien una llibreteta, ens va comentar que tenien una llibreta on podien apuntar els preus i dir el que devies. Llavors, quan cobraves o quan tenies els diners, tornaves a la botiga i t'ho donaven, sí. Alguna altra aportació? En Jan, em sembla que ens vol dir alguna cosa, digue, Jan.
5: Que la botiga més antiga de Manlleu és Can Vilamala, que ara està tancada.
0: Molt bé. Està tancada com a Can Vilamala, ara és una altra botiga, però sí que com en antiguitat era la més antiga. Molt bé. Sí. Alguna cosa més recordeu d'aquella... A mi em va sobtar molt, a veure si algú recorda. La salutació, quan arribaves a una botiga, què es deia la gent?
2: A Maria.
0: Molt bé, Marcel, a Maria, exacte. Sí, sí, jo no la sabia, aquesta, però sí que en principi deien a Maria. I des de dintre què et responien? Jo aquesta sí que no recordo la resposta. Algú se'n recorda la resposta que et deien des de dins de la botiga?
6: I bon vent, no sé.
0: Hauríem de tornar a veure l'exposició, ara d'aquesta no ens en recordem, però la Maria sí, molt bé. I era per aquest fet, Aina, que comentaven, que com que les botigues estaven a sota de casa, bàsicament ells estaven a casa seva, i arribaves, deies a Maria, i et sortien de dintre casa per a servir-te. Molt bé. Jep, també em sona una miqueta que vau estar treballant tot el tema de jocs, vau anar ara fa poc també a la Fira Birding, et sona? O bé, què vau fer allà a la Fira amb uns jocs que vau portar?
3: Entre els de la meva classe vam pensar un joc que es va fer a la plaça i per mi van venir molts nens i va ser molt maco trobar tants nens a Manlleu tots jugant allà amb les pilotes del regal. Per mi va ser una experiència molt maca.
0: Molt bé, super. Sí, de fet va ser una experiència molt interessant, eh? Diria que cada sessió que hem fet del consistori han sigut unes sessions molt, molt intenses i molt aprofitades, eh? Com teniu la sensació d'haver viscut moltes coses en cada sessió? Sí? Molt bé. A veure, us faré una altra pregunta ara també, a veure qui me la volgués contestar, vale? Una proposta també seria explicar una miqueta, expliquem en aquest programa... De què ha anat? Perquè els consistoris infantils, bàsicament, cada any es treballa com tenen com un projecte diferent. Val? Llavors, entre els anys hi ha hagut el projecte de tema de més socials, l'any passat recordo que va ser el tema d'urbanisme, llavors, a veure qui recorda una miqueta quin tema esteu treballant molt aquest any, quin tema és el que s'està aparcant des d'aquest any des del consistori infantil. Digues, Marc.
4: Aquest any, bueno, hem estat treballant i seguim treballant el comerç de proximitat.
0: Molt bé. I en quin sentit? Com l'heu estat treballant? Què heu fet? Recordes algunes dinàmiques? Alguna cosa?
4: Sí. Ens hem fixat molt en gràfics sobre el comerç del passat i el d'ara. I en veure el nivell de botigues tancades a Catalunya i es veu que ara la gent compra molt més online i el comerç local no es fa servir tant.
0: Uh-huh. Molt bé, d'acord. Digues, Aina.
2: Que... Jo recordo que quan vam anar a l'exposició hi havia com uns cartellets blau fosc i blau clar, que els blau clar significaven que encara estaven obertes i els blau foscos que estaven tancades i depèn de la mida feia molts anys que estaven tancades o obertes.
0: Mm-hmm, d'acord. I tens la sensació de quines estaven més de color blau fosc o de color blau clar? Recordes potser la diferència?
2: Jo crec que hi havia més blau foscos que blau clars.
0: De tancades, potser de botigues sí. Que ja havien anat tancant. Uh-huh. I després d'haver treballat aquesta temàtica, què us sembla? Això de comprar per internet o comprar a casa, heu trobat algun valor afegit que no havíeu pensat mai de que el fet de comprar a Manlleu ens aportava alguna cosa extra? Digues, Marc.
4: Sí, bueno, el fet de comprar a Manlleu, a part de la relació amb els ciutadans i que t'ajuden molt més que comprant online, et pots provar les coses i tot, Jo crec que és també millor per... Si tu pots comprar una cosa aquí a Manlleu o la pots comprar online, si la diferència és petita, si hi ha molta diferència, potser no, però si la diferència és petita, jo crec que és millor comprar aquí, perquè a part també ajudes al poble.
0: Exacte. Digueu, Marcel, vols portar alguna cosa?
2: Doncs sí que si compres a prop, també, a part de que estàs fent ajudar a la gent del poble, també si tu hi vas molt sovint ja et coneixen, si algun dia tu no hi vas per qualsevol cosa i veuen que tu no vens i sempre hi anaves, doncs potser es preocupen i com que saben on vius i poden anar-hi, van a casa teu i veuen si estàs bé o no.
0: Molt important aquest fet, perquè persones grans que viuen soles o persones ja no ens estiguen, però senzillament si vius sol, doncs, si passés alguna cosa, et trobarien a faltar, que altres llocs, doncs, si compres sempre per internet, ningú sap que ets allà. Exacte. Jan, vols aportar?
5: Que comprant online, doncs tu dones diners a aquella empresa. En canvi, comprant a local, ajudes a que la botiga no hagi de tancar.
0: Molt bé, exacte. Sí, sí, donem beneficis aquí a Manlleu mateix, A mi una cosa també que m'ha agradat molt d'una idea que va sortir mentre estàvem un dia reunits, sabeu què va ser que no ho havia plantejat mai? Que el fet de que hi hagin locals a Manlleu significa també que hi hagi vida, que hi hagi llum al carrer, per exemple, perquè els aparadors mateixos, per exemple, al vespre, quan les botigues, per exemple, de roba estan tancades, sí que l'aparador igualment continua donant llum al poble, no?, del municipi, per tant, també passes pel carrer i està més il·luminant, no només la farola, i a la vegada també restaurants, no?, que donen vida, per tant, jo aquest punt no sé com ho veieu, digue Jordi.
6: Jo, des del cor, no m'imagino carrers foscos, perquè si no, és que no sortiria al carrer.
0: Exacte, a més no tindries ni motiu per sortir-hi, no? Perquè bàsicament a la vostra edat ja que no aneu al parc, no? Llavors on t'aniries? Si no pots ni anar a comprar i tampoc vas a fer-hi res, vull dir, llavors no tindries ni motiu, per tant, i també els carrers així foscos. Exacte. Marc, digues.
4: A mi això de que hi hagi botigues que obren a la nit, ja, jo crec que hi fa un ambient més bonic i també fa que no estiguis a casa avorrit. Al final, entre la gent del poble et coneixes i tot, i després pots quedar amb els amics i anar a fer coses allà.
0: Exacte, dona molta més vida, no? Que podies poder voltar, poder caminar, no? Tenir seguretat també i poder-te trobar amb tothom pel carrer.
3: Que jo no sortiria ni al carrer només amb el llum de les faroles, perquè si les botigues estan obertes, l'ambient canvia molt, perquè tu pots anar a una botiga a parlar amb el propietari i com que si vas sovint, us coneixeu, tens molta confiança quan parles amb tota la gent, quasi bé.
0: Exacte, sí. Us imagineu un Manlleu sense cap botiga o amb poquetes botigues que ja no quedi res? Com us l'imaginaríeu? D'aquestes pel·lícules com futuristes i molt obscures, potser? Nora?
2: Jo crec que seria un Manlleu molt avorrit, a part d'això que diem de la llum. Jo crec que moltes persones coneixen pel simple fet de trobar-se al carrer i potser acaba sent una persona molt important per tu. Però si no, jo crec que seria com tot, a part de molt fosc, avorrit, sense alegria, etc.
0: Molt bé, sí. Jan?
5: Jo crec que si no hi haguessin botigues a Manlleu, molta gent es canviaria de poble, perquè si has de viure a un poble que no té botigues i haver d'anar a un altre poble a comprar, doncs per marxar i tornar ja et pots quedar allà.
0: Molt bé. Jordi, comentes?
6: Sí, perquè deu ser molt trist si passeges pel carrer i veus que totes les portes estan tancades.
0: Exacte, ha de ser tristíssim, realment. Sergi, volies dir alguna cosa? Molt bé. Aquestes aportacions que esteu fent són importantíssimes, i qui ens estigui escoltant, esperem que estigui fent la reflexió que esteu fent vosaltres o que estigui realment escoltant les paraules vostres, perquè són superimportants, realment. Que si volem un Manlleu viu, també forma part de nosaltres. Llavors, aquells que tots comprem per internet i sabem que és molt fàcil, no?, perquè a vegades estàs al sofà de casa a aquelles hores de la nit i pots fer la compra, però que llavors l'any demà al dematí quan et lleves realment dius, ostres, hagués pogut anar allà a buscar-ho i m'espero una estoneta i a més el botiguer em dirà, hola Míriam, com estàs? No? Vull dir que realment té un avantatge. Tots vosaltres us ve al cap alguna botiga amb què quan hi aneu saben com us dieu? Sí, tothom, tots vosaltres? Sí, us venen al cap algunes botigues? Super, molt bé. Perfecte. Vale. Una altra pregunta també que volia entrar més en detall, parlant tot aquest tema de comerç de proximitat i així, sí que l'altre dia vam estar a la plaça, dies enrere vam anar a la plaça amb un tema de la fira del Birding que va celebrar-se aquí a Manlleu, que en Jep abans ens ho ha explicat una mica. Van participar-hi altres companys de classe? Com va anar això? Van venir gent a ajudar-vos? Va venir molta gent? Com va anar?
6: Sí, sí. Jo dono les gràcies a la gent que ens va venir a ajudar perquè ens va donar molta organització, perquè va venir molta gent.
0: Sí, ens sembla que van passar com uns 200 infants gairebé jugant per allà, no?, que van venir a participar en els vostres jocs, sí. I què vau fer llavors amb aquests jocs? Per això, una mica, jo sí que aquests jocs venien de l'Antoni Post, que els hi volem agrair també des del programa, els hi agraïm amb l'aula oberta de l'Antoni Post, que sí que ens van cedir aquests jocs, els han creat ells juntament amb l'empresa Catacrac, que són d'aquí a la comarca, i tots conjuntament van fer uns jocs que llavors nosaltres els hi vam agafar, doncs ells bàsicament ens els van cedir, i el que van fer va ser canviar les instruccions, no? Jordi, ens vols explicar una miqueta el teu joc, potser, de veure com anava, o quines instruccions vau crear per, aquest, sí, per treballar aquest comerç de proximitat?
6: Bueno, resumidament, ens van donar el joc, una imatge, i amb la classe ens vam inventar unes noves normes relacionades amb el comerç local. Nosaltres ens va tocar com el joc de pinball, però amb una planxa, feta amb material reciclat de la deixalleria. Llavors, hi havia dos forats i vam proposar que el forat de l'últim, el de dalt de tot, fos el comerç local, que la gent tenia d'anar a comprar allà. I el primer fos els centres comercials. I tu tiraves la pilota i si la pilota tocava als centres comercials, tenies de tornar a començar.
0: Molt bé. Per tant, comprar Manlleu tenia com premi. Molt bé. Marc?
4: Jo recordo a la fira aquesta del Birding una imatge molt bonica que va ser veure allà tants infants jugant a la plaça amb les pilotes que havíem, que donàvem com a regal, perquè es va veure que l'esforç de tot aquest curs havia donat fruits.
0: Exactament, Marc, estic completament d'acord amb tu. Realment s'ha de dir que sí, heu fet un gran esforç durant tot aquest curs amb el consistori infantil, tant vosaltres com els de classe, també els companys i companyes de classe, i va ser una bona significació d'aquest esforç, eh? Jan?
5: Gràcies al Birding, doncs, la plaça es va com tornar a omplir, que hi havia molta gent de Manlleu allà xerrant. Sí.
0: Molt bé.
6: Jo, com que era allà, vaig veure que va venir gent de totes les edats, grans, petits...
0: Tothom estava interessat, eh? I més, el bonic que vau aconseguir vosaltres va ser això, amb aquests jocs reutilitzats, no?, que s'han creat a través de l'Institut i Catacrac, jocs de reciclats, els van posar allà i els van canviar completament les normes, i a partir d'aquí la gent havia de reflexionar una mica també sobre el tema de proximitat, que és el que heu estat treballant vosaltres, no?, aquest tema de comerç. Molt bé. I també una altra, em sembla que una de les cireretes també molt importants del consistori és la visita que feu al Parlament de Catalunya. Sí?
2: Sí.
0: Què us sembla aquesta visita? Sergi, Aina, ens en voleu dir alguna coseta d'aquesta visita que va fer al Parlament de Catalunya? Aina, et sembla... Primer de tot, què tal l'experiència de visitar el Parlament, un lloc tan important per nosaltres?
2: A mi em va semblar molt bé l'experiència i també per mi va ser una cosa que només la podré fer un cop en la vida. I a mi em va impactar molt perquè des de fora semblava molt petit, però a dintre era molt gran.
0: Molt bé. I les explicacions que us van fer? També anàvem una guia que ens van explicant tot. Sergi, hi ha alguna cosa que recordis del consistori del Parlament que ens vulguis destacar?
7: A mi em va agradar molt perquè hi havia coses que no hauria vist, si no. I penso que la sala, aquella de... on parlen i això des de la tele no es veu tan gran.
0: Exacte, el tamany canvia, eh? Exacte. Sí. Sí, molt bé. I una altra pregunta, també. Convidaríeu a les famílies, als vostres companys que no hi han pogut anar-hi algun dia? Però ja penseu que el Parlament, l'Aina deia que no hi podria tornar-hi mai més, però sí, el Parlament és un lloc on es pot visitar, i a més, vosaltres, havent participat en el consistori infantil i havent sigut regidors tan joves, potser en un futur, vés a saber quin paper també hi entrareu en aquelles portes. Però de moment, com a ciutadans normals, hi podríem anar-hi també de visita. Els hi recomanaríeu a companys i familiars? Nora, els hi recomanaries?
2: Jo sí, perquè a part de ser un lloc molt bonic, és un lloc on té moltes històries amagades, que és molt guai que te les expliquin, així pots descobrir altres coses que en un llibre normal de text potser no les posa.
0: Molt bé.
5: Jo els hi recomano molt perquè és una gran experiència.
0: Molt bé. I alguna cosa en concret que recordéssiu d'allà? Alguna, això que ens deia la Nora, algo que us van explicar, alguna cosa que us van explicar que sigui interessant? Marcel, a veure què recordes.
2: Jo me'n recordo que on hi ha el Parlament, primer havia set un palau per una reina que al final no el va voler i després es va convertir en una central militar i quan es va abandonar anys més tard es va passar a Parlament.
0: A ser Parlament, molt bé. Jep, comentes?
3: Jo, una de les coses que em va agradar molt va ser el quadre que hi havia al mig del Parlament, la curiositat que ens van dir que era totalment al mig. No sé, em pensava que hauria estat més petit, però va ser molt maco, les escales d'honor també.
0: És preciós, realment visitar-lo és bonic anar-hi, eh? I l'experiència també d'anar amb autobús tots junts, què us sembla? Perquè també, aviam, de normal visiteu, jo penso que aneu d'excursió amb la vostra classe, amb la vostra escola, bàsicament amb els altres companys de sisè, però en aquest cas vau viatjar, només vau ser uns privilegiats de 20, viatjant amb un autobús tots junts de diferents escoles. Què us va semblar això?
2: A mi em va semblar molt bé perquè vam anar amb gent d'altres escoles i hi havia gent que no coneixíem i vam poder explicar... I vam poder explicar coses que les altres gens no sabien sobre Manlleu i jocs importants i també visitar coses amb altres persones.
0: Molt bé. Marc, ens vols explicar alguna cosa més?
4: Sí. A mi l'experiència, no només de la visita, sinó en general del consistori, m'ha agradat molt perquè he pogut fer nous amics que ni coneixia.
0: Molt bé. I que potser es quedaran per sempre, perquè és això també l'any que ve, que mireu d'escola també, per tant, us retrobareu i heu fet aquí unes amistats també que poden molt durar. Molt bé. Vols comentar alguna cosa, Marcel?
2: Sí, jo crec que va ser igualment divertit, encara que no siguessin de la mateixa escola, perquè com que ja ens havíem anat coneixent, ja teníem confiança. I també, com que hi havia molta gent que ja coneixíem, doncs ja podíem parlar més tranquil·lament.
0: Molt bé.
5: Jo crec que anar amb autobús amb gent d'altres escoles doncs és una manera de fer amics.
0: Molt bé. S'ha de dir que l'ambient anant era una miqueta més adormit, però tornant s'ha de dir que la cosa estava ambientada total, perquè cantant cançons, alguns volien dormir i no podien perquè hi havia massa animació i tot, eh? Vull dir que vam aconseguir aquí trencar moltes barreres. Molt bé. I una última pregunta que us faria una mica en obert, qui vulgui que la respongui també. Recomanaríeu aquesta experiència? Creieu en algú que, per exemple, encara aquest any estigui fent cinquè, creieu que l'any que ve li recomanaríeu de que ho fes? Em sembla que tots voleu participar. Si us sembla, fem com una mica així de ronda, vale? Aneu dient, si voleu, la vostra opinió. Em sembla que tothom hi vol dir la seva. Esperem a veure quines opinions me'n dieu. Per tant, recomanaríeu fer de regidors, regidores els nens que estan ara cinquè i les famílies que els animessin a fer-ho? Aina, vols que comencem per tu?
2: Sí. Jo li recomanaria a una nena que es diu Gina perquè sempre li agrada molt prendre decisions i per les que ha pres amb mi les ha pres molt bé.
0: Doncs vinga, Gina, a veure si seràs la pròxima regidora de l'any que ve. I en general, si haguéssiu de recomanar, recomanaríeu participar-hi?
1: Sí, jo recomanaria participar-hi perquè és una experiència molt xula i t'ho passes molt bé.
0: Molt bé. Marc, alguna cosa a dir-hi?
4: Sí, jo també. No només per als nens, sinó per tota la classe en general durant el curs és un motiu més de conversa en l'escola.
0: Molt bé, forma part de l'escola, per tant, el consistori realment és una cosa que forma part de la classe, eh?
4: Sí.
0: Que bé, és bonic de sentir-ho. Nosaltres ens veiem un cop cada mes amb vosaltres, però no formo part de la vostra escola, per tant, no sé què passa dintre les escoles, per tant, m'agrada molt que m'ho transmeteu. Nora, què diries tu? Què recomanaries?
8: Jo crec que és una experiència molt enriquidora, ja que pots aprendre sobre ensenyar valors als altres que potser no se't passarien mai pel cap i al final també acabes coneixent altra gent i t'ho passes molt bé.
0: Molt bé, super.
6: Jo ho considero una experiència molt bona perquè si no hagués vingut m'hagués perdut moltes coses.
0: Molt bé.
2: Jo també ho recomanaria, no a ningú en concret, però a tota la gent aquella a qui li agrada raonar i parlar en públic, perquè jo crec que aquí és un lloc on pots aprendre molt de Manlleu i també et pots anar acostumant a aquestes coses.
0: Molt bé.
5: Doncs jo sí que li voldria recomanar una persona en concret, el meu veí Pau, que doncs li agrada molt prendre la iniciativa i el consistori és una molt bona idea.
0: Perfecte.
3: Jo, en concret, tampoc li recomanaria a ningú, però als nens de cinquè, per mi, anar al consistori infantil, hi ha molta gent que es pensa que només és una activitat extra després del col·le, però realment és una activitat que tu transmets als nens de la teva classe la història de Manlleu, coses que ells potser no sabien.
0: Molt bé, bona observació, Jep. Sergi, ens vols fer un últim apunt sobre si recomanaríem o no ser regidors?
7: Jo sí que us recomanaria per el fet que aprens moltes coses sobre el comerç que si no n'hauria après. I sí, però que tindries una persona generosa.
0: Molt bé, perfecte. Per tant, en general, tots recomanaríem formar-ne part. Esperem que potser l'any que ve tornem a fer un altre programa sobre consistori infantil. Si tenim aquí una Gina i un Pau, ja sabrem d'on han vingut també les recomanacions. I moltíssimes gràcies a totes i tots per participar avui, per participar en el consistori. Els hi transmetrem també amb els companys que han faltat avui, que hem vingut aquí, i els explicarem el que hem estat fent, que també ha sigut una altra experiència venir a la ràdio. Havíeu vingut tots a la ràdio abans a gravar?
9: No.
0: Sí. No. Alguns sí, alguns no. Per tant,
9: no,
0: per alguns...
9: Sí?
0: Els que ha sigut per primera vegada també és interessant, no? Això de ficar-se aquí davant del micro, amb els cascos... Molt bé. Esperem que hagi sigut una nova experiència, doncs, i seguim endavant. Esperem que potser en un futur ens tornem a veure, o posarem per TV3 pel Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.

0: Bon vespre a tothom. Soc la Georgina Jordana i us dono la benvinguda a Bestioles, el programa amb més cua de l'Associació Animalista de Manlleu, on els animals de companyia són els autèntics protagonistes. Avui repassarem la feina que hi ha darrere de l'associació, des de la cura de les colònies de gats del carrer fins a les històries dels felins que tenim al nostre refugi, Casa de Gats i Gates. Per fer aquest repàs, tenim a l'estudi les representants de l'Associació Animalista de Manlleu, la Debbie Parris, la Maria Rosa Noguera i jo mateixa. També és amb nosaltres la Ladies, una noia maquíssima que ens ajuda i amb ella parlarem més endavant. Comencem per la feina de les colònies dels gats ferals de Manlleu, que recau bàsicament sobre la Debbie i la Maria Rosa. Des del gener de 2025, l'Ajuntament va contractar una empresa anomenada Biodiversitat, en què les encarregades, la Marina i la Manoli, s'encarreguen de la captura dels gats per fer-los esterilitzar. Debbie, com s'assabenten de l'existència dels gats, aquestes noies?
1: Bé, nosaltres estem en contacte amb totes les alimentadores. Tots són dones, excepte un, que hi ha un home, i ells ens informen dels gats de les seves colònies. Ens diuen si hi ha gats nous que estan sense marcar l'orella, que s'han de capturar. Ens expliquen si els contenidors estan espatllats o si tenen algun gat malalt, i fem el que podem per curar aquests gats que s'estan fent grans.
0: D'acord. I a veure, heu participat en algun decomís?
1: Sí, l'any passat vam participar en un decomís molt difícil. Hi havia 24 gats i una gossa, Pepe. La mestressa tenia un desequilibri mental i addiccions i ho va posar molt difícil, el decomís. En el decomís dels animals hi van participar dues persones de l'Ajuntament, un noi de la protectora de CURP i tres de l'associació, la Debbie, Maria Rosa i Adam. Debbie sóc jo. En un matí, tots els gats van ser capturats amb moltes dificultats i van ser transportats a les gàbies de l'Ajuntament, que l'Ajuntament té per acollir animals en aquests casos. Per tal que els gats no s'escapessin per als barrots, que eren pensats per gossos, les gàbies les van folrar amb tela de galliner.
0: Sí, em sembla que ho vas fer tu concretament, oi? De folrar-les?
1: Sí, amb alguna ajuda.
0: Amb alguna ajuda, d'acord. Doncs bé, els gats van romandre en aquestes gàbies durant gairebé mig any. La Debbie i la Maria Rosa van netejar, van donar menjar als gats i gradualment es van esterilitzar, xipar, vacunar i desparasitar. Heu de saber que molts gats eren molt esquerps, molt, amb unes bufades terribles. Bé, doncs, en la mesura que la protectora de GURB els podia absorbir, anaven sortint de les gàbies. Els gats van patir un estrès terrible, no? Primer vivien en una casa, després van anar parant aquestes instal·lacions, després van anar a parar la protectora, és a dir que per a ells va ser molt complicada l'existència durant aquests mesos. A més, hi havia dues gates que encara estaven embarassades i van parir a les gàbies. Els gatets es van donar en adopció per mitjà de la protectora de GURB. L'última mare va ser adoptada per l'Associació Animalista de Manlleu, per nosaltres, i encara la tenim. Es diu Agri. Li vam posar Agri perquè era tan agressiva.
1: Agressiva. Ara no és agressiva,
0: no,
1: ara... però tampoc no és amistat.
0: No es deixa coronar gens ni mica,
1: no.
0: Però la tenim guanyada més o menys amb llauneta. Encara que últimament, com que l'atrapem amb llauneta, ja, oi, Maria Rosa, que ja et comença a mirar malament?
2: Sí, ja sospita.
0: Ja sospita. Quan li veu, quan va, t'hi acostes amb la llauneta, et mira i diu, la
2: ja
0: llauneta
2: va.
0: Te
2: ara
0: la menges tu, perquè jo no penso ficar-me en cap gàbia. A veure, Maria Rosa, teniu peticions estranyes o complicades?
2: Bé, sí, a vegades ens truquen i tenim gats ficats en cases abandonades en què hi ha gatets. Llavors hem de buscar els propietaris de la casa perquè ens obrin, i en aquesta ocasió, i per qüestió de protocol, vam tornar els gatets a la mestressa. Vull dir que un cop vam agafar i rescatar aquests gatets, es van tornar a la mestressa, que va dir que s'encarregaria. Això significa que dona els animals sense cap control. Va ser un desastre.
0: Sí, perquè la llàstima és que veu haver de saltar unes parets, veu haver de buscar el propietari, les claus, agafar uns gatets que corrim com a desesperats per allà, I després la mestressa, el que ho torna, els torna a tenir, que també tampoc té mentalment, tampoc és que es pugui dir que és cap meravella, doncs ara resisteix a retornar-los i els dona el primer que passa, no? Bàsicament. Exacte. No sap ni el telèfon de la persona que li dona. I això, clar, és un problema, perquè aquests gatets, d'aquí dos dies, aquestes gates tornen a estar embarassades i tal.
2: Exacte. També hi ha molts casos de persones que tenen animals que no esterilitzen, i també és això que deies, els gatets els donen els primers que passen, i llavors tornem a començar el cicle. Una gata embarassada que apareix, i s'han de buscar adopcions,
0: sí.
2: O això si no queden abandonats al carrer.
0: I tant. Vam fer una piràmide d'edats i de tal. Una parella de gats pot arribar al cap d'un any a tenir, bueno, centenars de gats entre uns i altres, es van multiplicant, i la gent no és conscient, o sí que en són, però per deixadesa o per manca de diners, per aquest cas concretament, perquè per altra banda potser els diners els utilitzen per altres coses que consideren més importants per la seva vida, i en canvi l'esterilització queda en últim terme i no són capaços, sí, de donar-se del problema que estan provocant.
1: Sí,
0: no?
1: A vegades un mòbil pot costar molts diners i ells els hi sembla que una operació no ha de costar diners.
0: Exacte.
1: En canvi, fas l'operació, està esterilitzat i per vida no has de pensar més.
0: Ja, però malauradament aquesta cultura de la responsabilitat pel que fa als animals encara no s'ha aconseguit, no?
1: No, del tot no. No.
0: I suposo que demanem a l'Ajuntament que això, que conscienciï, va de conscienciar la gent del,
1: sí,
0: poble de Manlleu,
1: sí,
0: que l'esterilització és un pas però importantíssim.
1: Exacte.
0: Per poder controlar aquest tipus d'animals, no?
1: Exacte. Sí. Exacte, perquè pots tenir una gata que la deixa sortir, queda embarassada i de sobte tens 6 gats més a casa.
0: Exacte.
1: Què fas?
0: I a més, aquests 6 gats, si n'hi ha 4 que són femelles,
1: ja, imagina't,
0: d'aquí 3 o 4 mesos ja estan embarassades. Vull,
1: sí,
0: dir que comencen a embarassar-se molt jovenetes.
1: Sí.
0: Molt jovenetes. I ells, naturalment, també s'han de castrar, perquè si no anem fent desastres per tot arreu. I miolant i saltant-se, quan ve l'època del zel,
1: sí,
0: doncs creuen carrers i tenim època del zel,
1: sí,
0: doncs creuen carrers i tenim atropellaments sense parar.
1: Sí, sí.
0: Arran d'això. No sé, sembla que sigui una cosa...

0: no com vols tornar-lo.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, clar, tota aquesta despesa ja hem d'esperar la paga de Nadal, perquè vagi bé. A veure, Debbie, i pel que fa a les alimentadores?
2: Les alimentadores, tenim un bon equip de gent que cadascun té una o dues colònies i de la seva butxaca paguen el pinso. Hi ha gent que van cada dia a posar el menjar, altra gent, com que tenim aquests contenidors preparats que tenen el seu cadenat i això, també es pot anar dos cops a la setmana i deixar el pinso, i sobretot l'aigua, sobretot l'aigua. L'aigua és molt important per als gats de carrer, igualment les gats de casa, però a casa és fàcil, obres una aixeta i ja està. Però gats de carrer no troben aigua si no ho posem en les colònies. Doncs estem, jo, la Georgina sobretot, ens estem fent grans, i busquem...
0: I ara, això tu, perdona.
2: I busquem gent jove, perquè, clar, arribarà el temps que ens costarà a nosaltres seguir fent d'alimentadores.
0: I les alimentadores que ja tenim distribuïdes per les diverses colònies,
2: sí,
0: també es fan grans, no sí, solament nosaltres dues,
2: sí, sí,
0: oi?
2: També, també.
0: Les altres alimentadores també.
2: I nosaltres encara podem, econòmicament, però penses, hi ha gent jove que ens ajudaran i potser no tenen feina, perquè cada vegada la població és una mica més és més difícil sobreviure amb els sous d'avui dia. Per tant, l'Ajuntament de tant en tant ens ha donat, molt de tant en tant, ens han donat un sac o dos per les alimentadores, però això és una cosa que hem de tornar a negociar, perquè realment val molts diners alimentar, per exemple, 10 gats que no són teus, que viuen al carrer i que visquin gràcies a les alimentadores.
0: Sí.
2: Per tant, estem buscant gent, també... Bueno, ara us explico una altra cosa. Abandonaments. Hi ha gent que troben que la seva gata ha parit i no saben què fer, i agafen els gatets i els abandonen. Un dia un senyor va trobar 4 gatets acabats de néixer en un contenidor d'una obra, i els va portar la policia a nosaltres, i nosaltres ràpidament a la Casa de l'Esperança, que és una dona meravellosa que en sap molt, i ella ha fet viure un, dels altres 3 van morir. Clar, si passen una part de la nit, que ara és fa un mes i pico i no feia la calor que fa ara, però és que igualment els gats petits necessiten la calor de la seva mare, i un ha sobreviscut. I llavors en dos altres llocs, que ara és llarg d'explicar, hem trobat 2 més de la mateixa edat, més o menys, que ara tenen un mes, i l'Esperança els està cuidant. Però no és una feina fàcil, perquè cada 2 hores, més o menys, s'ha de donar el biberó, no és gens fàcil.
0: I nosaltres no entenem com una persona pugui abandonar en un contenidor uns animals vius. Vull dir que no ho entenem,
2: sí,
0: i
2: sí,
0: cada any passa una vegada i una altra.
2: Sí.
0: I encara bo que es van trobar, però molts es deuen anar directament a la deixalleria, ficats dintre dels camions. És una mort terrible. Vull dir, com és possible que es pugui tenir uns sentiments tan horrorosos, no?
2: I ara també, de tant en tant, es crea una nova colònia. Per exemple, la baixada de Benito, la fàbrica Benito, doncs hem detectat que allà hi ha 3 gats que mengen allà, algú els deu donar de menjar, i haurem d'organitzar-nos i fer una colònia nova allà.
0: I la veritat és que la feina que fa l'Associació Animalista de Manlleu, i ho dic des de dintre, doncs és molt important, perquè tot aquest munt d'animals que anem controlant, que anem recollint, que creem una nova colònia, tot això, vaja, i d'una manera gratuïta i desinteressada, com fem nosaltres des de fa més de 15 anys que estem fent aquesta feina, vull dir que, bueno, penso que us hauria de reconèixer d'alguna manera.
2: Sí.
0: I ara no demanem que ens paguin un sou genial, perquè això ja, com podeu comprendre, no és possible. Però per mitjà de sacs de pinso, per aquests animals, això s'hauria de fer.
2: Sí.
0: Però sembla que els diners van dirigits a altres persones.
2: Sí.
0: Que
2: bàsicament perquè no som ni una associació esportiva,
0: exacte,
2: ni som una associació social,
0: sí,
2: ni ens consideren cultural, que jo penso que sí que ho som.
0: Sí.
2: Una mica les 3 coses, perquè esportiva a vegades saltem murs, no? Maria Rosa?
3: Arbres, i grimpem arbres.
2: Sí, i pugem arbres.
0: Sí.
2: I per tant, no estem en els 3 supòsits d'associacions que poden demanar

0: subvenció.
1: I aquestes subvencions són tan meravelloses com caçadors, pescadors,
0: sí,
1: que les bèsties no els que les tractin meravellosament bé,
0: no,
1: sinó que es liquiden, no?
0: I els, o sigui que... i els de, que tenen ocells dins de gàbies menudes.
1: Sí.
0: Tenen subvenció i nosaltres no.
1: I nosaltres no tenim una trista subvenció que no, ens aniria molt bé. I bàsicament la subvenció, segons ens comenten, no la podem tenir perquè el refugi està situat en un terreny privat.
0: Mm-hmm.
1: No? I com que és un terreny privat, oi, Debbie? Doncs no ens poden subvencionar absolutament en res.
0: No.
1: Però és que si no fèiem aquest refugi, que el vam pagar nosaltres amb els nostres diners, els gats dòcils que trobàvem per Manlleu, què fèiem? Ens els ficàvem a casa.
0: Sí,
1: oi?
0: Sí.
1: Bé,
0: sí.
1: Havíem d'anar entrant animals a casa nostra perquè no teníem cor de deixar-los pel carrer circulant. Vam fer aquest refugi amb tota la feinada, això fa 6 anys,
0: sí,
1: i ara resulta que no tenia subvenció perquè el refugi està fet en un lloc privat.
0: Sí, sí. Doncs... sort que tenim bons socis, moltes gràcies. Aquí faig una...
1: Sí,
0: trencar tenim... una llança, es diu,
1: sí,
0: per als socis, que tenim
1: I
0: socis molt macos,
1: sí,
0: que a vegades... Bueno, paguen cada mes,
1: sí,
0: o no, 2 cops a l'any.
1: 2 cops a l'any, sí.
0: I a més, a vegades hi ha una donació extra,
1: sí,
0: o llaunes de llaunes per gats, bueno...
1: I fem moltes gestions per obtenir, que després la Maria Rosa ens parlarà d'això, de
0: sí,
1: com s'han d'obtenir diners per poder, doncs, pagar tot això que estem fent, no? A veure...
0: Georgina, doncs... per què no parles dels gats del refugi?
1: Exacte. Doncs quan els gats del refugi en tenim 38, entre gates i gats. Són gats adults i tenen anys, amb problemes de salut, alguns, i han de menjar pinsos i llaunes especials, com tenim gats diabètics, tenim gats amb problemes urinari, tenim altres en renal... A veure, però la majoria estan sans, eh? Ja estan bé. I són les que s'han de donar en adopció. Malauradament, les persones prefereixen adoptar gats petits. I, en canvi, els adults, doncs, no els agrada tant. I és una llàstima perquè els gats adults ja sabem la seva personalitat, ja sabem com funcionen, ja sabem que és un gat dòcil, que és un gat que li agrada que el toquin o no. Vull dir que podem donar una mica d'explicació de la idiosincràsia d'aquell animal. Mentre que els petits, doncs, de moment són moníssims i salten per aquí per allà, però resulta que després que es fan grans potser no siguin tan meravellosos com ens pensàvem. A veure, pel que fa a adopcions, hem donat en adopció un gat jove que va saltar d'un balcó d'una casa, que sabem quina casa és, i per molts cartells que vam penjar no apareixen els propietaris, i aquest gat li vam posar petit, perquè era petitó i tal, molt maco, i aquest l'hem donat en adopció. I també hi ha en acolliment 2 gats. Un es diu Rat i l'altre és en Ben. I aquests 2 estan en acolliment. A veure, hem de dir també que per manca de diners tenim al refugi alguns gats que tenen les genives vermelles que hem de medicar. Si els poguéssim vacunar cada any, segurament no tindríem aquest problema. Com hem comentat abans, no tenim cap ajuda de l'Ajuntament i per tant, tot el que aconseguim és per mitjà, com deia la Debbie, de socis i sòcies, que són meravellosos, i després del que anirem explicant més endavant. Tenim, però, una veterinària, la Letícia Pujol, que fa revisions periòdiques quan l'avisem. Controlem molt les femtes dels animals, perquè de vegades hi ha paràsits i tal, i se van enganxant els uns als altres. Per tant, tenim molta cura d'això. Quan agafem un gat i el podem tenir una temporada en una gàbia que estigui solet, li recollim la femta i el fem analitzar. Per descomptar que quan un gat el donem en adopció, el donem esterilitzat, xipat, vacunat, desparasitat i amb l'anàlisi de femta. Per tant, quan va a casa de l'adoptant, està perfectament bé en les millors condicions. També hem de comentar que, a veure, perquè mengin correctament, aquests gats del refugi no mengen un pinso de Mercadona o d'un lloc d'aquests. Ai, ara he dit un nom d'una empresa, que malament, no? Bueno, doncs, d'un establiment d'aquesta mena, no els agafem, d'aquests pinsos de colorets, que és un desastre, i aleshores els compreu amb una empresa especialitzada en menjar de gats. I també, per a aquells que tenen problemes urinari, diabètic o del que sigui, també comprem pinsos i llaunes d'aquest tipus.
0: Específics.
1: O sigui, sí, coses específiques per aquests animals. Vull dir que nosaltres, com a associació, fem el màxim per als nostres animals. Ara en tenim un, que es diu Marià, que és un gat un ros molt pelut, que ell té un problema perquè no té el maxil·lar inferior i, en conseqüència, no es pot netejar. I aquest, un cop l'any, el portem a la perruqueria. Ell té uns padrins que van pagant cada mes una quantitat que ells volen, de 5 euros o de 10, que també, i de 15 fins i tot, una padrina, i que des d'aquí els agraïm moltíssim aquest gest. I gràcies a aquests padrins, doncs el Marià ha anat a la perruqueria, ara va peladet, va preciós.
0: Fa molta gràcia.
1: Fa molt mono, és molt mono.
0: Perquè sembla la Pantera Rosa.
1: La Pantera Rosa, sí, perquè li han deixat la punta de la cua com una mena de...
0: Com un lleó.
1: O com un lleonet. I té el cap i les potetes de la part de baix peludes i la resta del cos peladet.
0: Sí.
1: I, bueno, va per allà, que és moníssim, eh?
0: Com
1: va córrer per allà.
0: Està feliç.
1: Bé, doncs, a veure, Debbie, pregunto una altra cosa, també.
0: Sí.
1: Pel que fa a les visites a escoles, com ho teniu muntat?
0: Bé, no és una cosa formal, però de tant en tant ens demanen que anem a fer una explicació a la classe, o, si no, venen a visitar-nos. Aquest any hem tingut visites de l'Escola Quatre Vents i també de la Vedruna, el Carme. I molt bé, molt bé. I els alumnes del Carme havien fet diners a través d'una cooperativa que van muntar i ens van fer una donació. Estàvem molt contents. I els nens de petits, de 5 anys de Quatre Vents, ens van donar unes llaunes. I van fer, com que estan molt a prop, doncs van venir un parell de vegades a visitar... Bueno, els encanta fer una sortida d'aquestes i poder tocar... I llavors ens van fer unes joguines molt divertides, de molts coloraines, i els tenim allà penjats per el refugi.
1: Sí, són com una mena de rosaris de diferents colors,
0: sí,
1: oi? Estan penjats a les tanques,
0: sí,
1: i els gatets ho toquen i tal. I els nens, quan venen a visitar, s'ho passen molt bé, vull dir, potser una mica massa bé, oi? Perquè els pobres gats van amb les orelles enrere, va dir, què està passant?
0: Però els controlem, anem de dos en dos, o en el refugi més gran, de 10 en 10, i tenim controlats. El que passa és que els nens són nens.
1: Els nens són nens, sí. I aleshores, bueno, corren per allà, es netegen els peus abans d'entrar, perquè això és bàsic, tenir els peus sempre nets, nets i desinfectats. Tenim un líquid especial per desinfectar les soles de les sabates. En entrar i sortir dels refugis, doncs sempre hem de tenir els peus nets per no començar a portar bacteris o paràsits d'una banda a l'altra. I així tot, de vegades és difícil de controlar, perquè fem el que podem, però de vegades no surt tan bé com voldríem. Però, en fi, la qüestió és fer tot el que es pot. I, Maria Rosa, què fem per recollir diners?
2: Tenim diverses fires que podem accedir. Fem la Fira de Sant Jordi, on tenim les típiques roses naturals, venem rosers, disposem de llibres de segona mà, llibres tàctils per infants i joietes. Llavors també ens apuntem a la Fira del Trasto, on molta gent i socis ens guarden coses i la veritat és que anem molt carregats i tornem ben lliures. Vull dir que ara va molt bé.
1: Descarregats de trastos, bàsicament.
0: Sí, però coses bones, eh?
2: Sí, sí, molt bé.
0: Sí, sí, coses molt maques.
2: Llavors també estem presents per allà al setembre a la Fira Alternat, que és d'economia social i solidària. I per altra banda, llavors, fem un parell de llumenetes l'any, la del Sant Joan, que ara d'aquí poc serà Sant Joan.
1: I com en va la cosa? Es tracta d'enviar un bízum de 3 euros, oi?
2: Exacte.
1: Bueno, tu a les xarxes, que ets l'experta de les xarxes, apareix aquesta llumeneta, oi?
2: Exacte. Penjo la propaganda de la llumeneta a les xarxes, tant podeu trobar-nos a Facebook com a Instagram, i senzillament és escollir números, el que t'agradi, i per cada número fer un bízum de 3 euros.
1: Exactament. I el telèfon... És el 61-61-94-667.
0: Pot ser que ho repeteixis, eh?
1: Ho repeteixo,
0: sí.
1: Ara mateix?
0: Sí, ara mateix.
1: Ara mateix, d'acord. 61-61-94-667.
0: I el premi és...
1: I el premi és...
2: Una gran panereta de mascarpone fornés.
1: Sí.
2: No?
0: Sí, sí.
1: Pa i coques i no sé què, oi?
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: Llavors...
0: Ai, aprofito un segon perquè el forn ens paga l'electricitat i vull donar les gràcies.
1: L'electricitat sí. I l'aigua.
0: I l'aigua,
1: exacte. Vull dir que nosaltres donem les gràcies sí. als amos de Corcó per la seva generositat. Sí, perquè veure és una despesa que ens estalviem sí. i que és una important despesa. Mm-hmm. Vull dir que moltes gràcies, Debbie i companyia.
2: Molt bé, llavors també fem un cop l'any uns calendaris que és gràcies a la col·laboració desinteressada del fotògraf Josep Maria Petzi, que ell és un fotògraf de mascotes i fa unes fotos genials.
1: Molt bé. I pel que fa també a altres ingressos, tenim els padrins, que fan una aportació mensual de la quantitat que volen, de 5, 10, 15 euros. Tenim els socis, que és una quota anual de 30 euros, que ho poden partir en dues, el 15 al gener i 15 al juliol. I també tenim un teaming, és a dir, teaming...
0: Que teaming és un euro al mes.
1: Un euro al mes.
0: Has d'obrir aquesta pàgina que es diu teaming, que vol dir fer equip, perquè un team és un equip, i llavors, increïblement, els bancs fan aquest intercanvi d'un euro del teu compte al compte de l'associació, i cada mes tenim aquests ingressos. Tenim uns 30 teams de moment
1: bé.
0: I està molt bé,
1: i tant,
0: perquè són 30 euros al mes.
1: I també tenim donacions, de tant en sí. tant, no fa massa, una persona va trobar una cosa pel carrer, ho va vendre després d'intentar tornar-ho a la seva mestressa i no ho va trobar, i allò que va vendre doncs, ens ho va donar a nosaltres. Vull dir que, molt bé.
0: Una senyora gran ens va pagar una petita extensió d'una part del refugi, que va ser molt, molt interessant per als gats, tenen més espai, tenen herba...
1: Però va ser una donació molt important
0: sí,
1: de molts diners.
0: Sí,
1: vull dir que allò va ser fantàstic.
0: Sí.
1: I des d'aquí donem les gràcies a la Dolors, que va
0: sí,
1: ser qui ho va fer,
0: exacte.
1: I per la seva generositat, perquè va ser fantàstic. I vam ampliar el pati dels gatets que tenen problemes de salut al doble. I estan molt més contents i corren d'una banda a l'altra, encantats de la vida. A veure, pel que fa això dels diners, crec que ja ho hem dit tot... I també volem dir que tenim trucades de tota mena. Tenim trucades, el fet de ser l'associació animalista, tampoc ho podem solucionar tot, perquè ens truquen, perquè han trobat un colom, perquè han trobat una gavina, perquè han trobat això i l'altre. I resulta que els rurals, un colom no és una espècie protegida, una gavina tampoc, i els rurals no se'n volen fer càrrec. I nosaltres tampoc, perquè tampoc tenim llocs per deixar aquests animals. Vull dir que quan es truquen ens quedem molt decebuts, perquè no podem ajudar la persona que ens està trucant i que entenem que en aquell moment està passant-ho malament perquè té un animal i no sap què fer-ne, però és que tampoc ho podem solucionar nosaltres. Això ha de ser l'administració que es mogui i resolgui aquestes qüestions. Bé, doncs, pel que fa a la nostra feina, hem fet unes quatre pinzellades de la feina que fem, perquè la veritat és que en fem molta més.

0: Bé, com he indicat abans, tenim la Ladies, una noia que, com he dit abans, molt maca, que ens ajuda. Ladies, com vas assabentar de l'existència de l'Associació Animalista de Manlleu?
1: Hola, bé, doncs, una noia que era voluntària, buscava algú per substituir-la a través de les xarxes socials i de seguida que me'n vaig assabentar em va venir molt de gust fer-ho. Us vaig conèixer a través de la Debbie, que es va posar en contacte amb mi per al tema de la colònia, a la qual jo aniria a partir de que aquella noia ja no hi pogués anar més. El que faig jo és anar-hi un parell de cops a la setmana i fins i tot més si veig que ha plogut molt, per exemple, i el que faig allà és netejar els espais dels gatets, canviar l'aigua, netejar l'espai de l'aigua i substituir el menjar. Fins i tot també a vegades respirar una miqueta a causa de diferents insectes que volten per allà, sobretot ara que ve el bon temps.
0: Molt bé, i pel que fa a l'associació, vull dir, com a voluntària nostra del refugi, que també vens, amb mi m'ajudes els divendres. Com t'agrada aquesta feina? Et sembla bé?
1: Jo molt. Cada setmana ho espero. Ja sé que quan arribarem al cotxe ja venen els gatets a saludar-me de seguida, ja em veuen i s'esperen allà a la porteta que tenen en algun dels espais i ja baixo contenta, ja ho espero cada setmana realment. És una feina molt maca que no em suposa cap esforç ni obligació. És, ja em llevo aquell dia i penso, vinga, anem cap allà. I llavors allà el que faig és netejar, saludo també els gatets o ajudo amb altres tasques que em demaneu vosaltres que cal fer aquell dia.
0: D'acord, per nosaltres és una gran ajuda. Una gran ajuda, perquè, és clar, això representa com 2 hores i mitja com a mínim per tenir-ho tot en condicions. Aleshores, si tens una ajuda externa com ara tu, que et tinc els divendres, que quan dius que va bé que vingui, jo dic genial, vine, doncs és clar, és la feina que tu fas, no l'he de fer jo, per tant i a més la fas molt bé, ho deixes tot molt net i molt polit, els gatets estan encantats amb tu, per tant nosaltres estem encantades d'aquesta feina.
2: Una mica és de família, perquè la teva mare té colònies a Manresa, oi que sí?
1: Sí, exacte, això ja ve temps enrere. Per ser breu, ja hi va haver una dona que hi havia davant d'una colònia, allà a Manresa, potser fa d'això ja 15 anys o 16, i ella, bueno, no ho podia fer, llavors no en recordo ni com. Em sembla que ens vam trobar com al carrer, i buscava algú que l'ajudés, i llavors a partir d'aquí va anar la meva mare també, i ara la meva mare, bueno, va unes 6 colònies cada dia, una cosa.
0: I llavors, Déu-n'hi-do.
1: Dic, ara jo també que tinc una mica de temps, que us he trobat a vosaltres, i dic, va, doncs jo també ho faré.
0: Doncs sap molt bé, o sigui que aconselles que vinguin a ajudar-nos, eh, que sí?
1: Sí, i tant, sí. No, és una altra, és com una activitat de temps de lleure, en la qual trobes silenci, et trobes tranquil, és una altra, és com desconnectar una mica de la rutina.
0: D'acord, i tens la companyia dels gatets que no et fan l'ona, però gairebé.
1: Exacte.
0: Oi? I nosaltres que estem molt contentes i molt encantades que vinguis.
1: Me n'alegro.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Volem informar que el primer dissabte de juliol, és a dir, el dia 4, farem una recollida de pinso i llaunes destinat a les alimentadores dels gats ferals de l'Esclat de Manlleu. Que tot aquest pinso serà per a les alimentadores, que ja tot l'any estan aportant de la seva butxaca els diners per pagar el pinso, doncs aquesta vegada les ajudarem nosaltres. També recollirem productes de neteja, bosses d'escombraries i altres estris per al refugi. Ajudeu-nos a continuar la nostra tasca perquè la puguem continuar el millor possible. Per acabar, us demanem, com sempre, que col·laboreu amb l'Associació Animalista de Manlleu fent un teaming o esdevenint sòcies i socis amb la quota semestral de 15 euros o demaneu la butlleta al correu electrònic animalistesdemanlleu@gmail.com. Repeteixo, Debbie?
2: Sí.
0: animalistesdemanlleu@gmail.com.
2: Molt bé.
0: També hi ha, gràcies. També hi ha la possibilitat de padrinar, si per algun motiu no podeu dubtar, amb la quota mensual que us vagi bé. Recordeu que no tenim cap tipus d'ajuda per part de l'Ajuntament, com ja he dit diverses vegades durant aquesta mitja hora. Bé, res més. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.
2: A reveure.

VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: d'aquesta edició d'avui. Què tal, amics, amigues? Com estem, senyores i senyors? Benvinguts un dia més en aquesta nova edició del VIP 45 per escoltar les melodies que ens porten aquests grans i bons records. En els 80, en els 90 i en els 70. Els Mirage recollien aquest remix, aquest megamix, o aquest mix de cançons, totes elles d'Erwin and Fire. Es deien Mirage. I això era el Medley Let's Group, que ha donat inici a aquesta edició del VIP 45. Sigueu, doncs, molt benvinguts en aquesta cita. Jo mateix, un servidor, Josep Lloret, fent la feina. De nou, benvinguts, benvingudes.
1: VIP 45. Te'n recordaràs.
0: N'estic convençut que te'n recordaràs. Aquesta és la nostra cita, la nostra estona de ràdio que tenim, doncs, per escoltar i recordar aquelles cançons i aquells moments viscuts, com, per exemple, tot recordant i recollint aquesta cançó del britànic que es feia dir Belle's Song. Això va ser l'any 1985, quan arribava aquesta cançó, que es comportaria en poquíssimes setmanes en el número 1 a les llistes britàniques i les americanes. Això arribava després del Imagination. La cançó es deia Some People i és la que estem escoltant avui mateix aquí en el VIP 45. Moltíssima atenció, perquè llavors arriba Robert Miles amb Children i més coses que ja us tinc preparades. No marxeu, perquè aquí el ritme, com ja sabeu, no s'atura.

0: cançó és considerada com un dels himnes més destacats dels 90. El gran DJ suís Robert Miles, que malauradament ja es va deixar el passat 2017, i deixant-nos aquest gran llegat musical amb cançons com aquest Children, segurament una de les més importants de la seva carrera discogràfica, un dels grans DJs de l'època, i on nosaltres avui hem posat aquest record tan especial en el VIP 45. El gran Robert Miles.
1: A VIP 45.
2: A vegades també punxem els discos de 33.
0: Com, per exemple, aquest. Take me to the top. Bon funky, amb una gent que es feien dir Advance. Això remunta a finals de 70. Quina gran cançó i bona melodia aquesta per sonar ara mateix aquí al VIP 45.

0: Ràdio 45.
1: A vegades també punxem els discos a 33.
2: I anem per més cançons, anem per més records, amb Roberto Zanetti, més conegut per Savage, l'home del Only You o Don't Cry Tonight. Dins l'àlbum Tonight recollim una de les seves cançons també destacades, com és el Radio. I és per aquí, doncs, que volem agrair a tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores que emeten aquest programa a través de la seva sintonia a diferents emissores d'arreu de Catalunya, arreu del país. I que cada vegada són més, i nosaltres que estem molt contents, vaja. Així que ara mateix, sonant Savage, després arribarà una bona dosis de Vera Cotxa amb Carte Blanche. I així, de mica en mica, anar esgarrapant els minuts i els èxits aquí en aquest repàs que fem, com sempre, en el Beat 45. No te'l perdis.

De fet, Vera Coixa és l'àlies que varen utilitzar per la col·laboració de la música trance entre els productors Vincent D'Amore i Ferry Corsten, i que sota aquesta producció que estem escoltant varen assolir l'èxit absolut a la dècada dels 90, sent també una de les cançons per escoltar aquí en aquesta cita del VIP 45. Vera Coixa. VIP 45. Els

Molt bé, amics, anem per més cançons. Ara mateix anem directament cap a Alemanya amb Silent Circle. Els creadors de Touching the Night i de moltes altres, ara mateix amb el Moonlight Affair. L'escoltem.

0: Gal Adams. Hem escoltat aquest Let's Go All The Way, anem fins al final. Sí, et sembla bé? Doncs va, som-hi, anem per més cançons.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: El torn, el que dèiem abans, per 24-7. Arribant directament des d'Holanda, una de les bandes d'inicis de 90, trepidant i que va marcar el ritme en aquell moment amb cançons com, per exemple, aquesta que ara mateix escoltem. I Can Stand It. És la melodia que és protagonista al VIP 45.

0: format al llarg de la seva història. Segurament aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda. Una cançó que ha sonat ara mateix aquí al VIP 45, I Can Stand It. Més cançons, èxits, aquí, som-hi!
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Curiositats de la vida. En un viatge que va fer Dieter Bohlen, de fet, Dieter Bohlen és la meitat, o de fet, el conjunt de Mother Talking a les Illes Balears, a Eivissa, va poder escoltar l'any 1983-84 aquesta cançó. I d'aquí va néixer, no és que vingués d'aquí, sinó que es va inspirar en aquesta cançó. Els Mother Talking. La cançó el va marcar moltíssim i, de fet, ella mateixa va ser un número 1 en diferents països en aquell moment. Va sonar molt aquesta cançó. Precious Little Diamond, de Fox the Fox. I és també una de les cançons que, a part de Dieter Bohlen, també ens il·luminem nosaltres quan l'escoltem.

Radiorama. Amb aquesta, doncs, marxem i esgotem el temps d'avui del VIP 45. Amb una versió extended genial d'una cançó com és el Chance to Desire. Us emplacem, doncs, a una nova edició del VIP 45 per escoltar, recopilar, recordar aquelles cançons que varen ser èxit en els 70, 80 i en els 90. És, com sempre, tot un plaer fer aquesta feina. Jo mateix, Josep Lloret, que sigueu feliços. Que vagi, doncs, molt i molt bé.